0: Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble. I el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls. I no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors, el qui seia al tron afirmà: jo faré que tot sigui nou. I afegí: escriu aquestes paraules perquè són veritat i dignes de tota confiança. Després em digué: són un fet. Jo sóc l'alfa, la primera lletra de l'alfabet.
1: Però José Luis, cuando ha dicho la palabra tron en català, quiere decir trono. Que me ha mirado como diciendo: se refiere a ti, tron.
0: Aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells...
1: José Luis, en una visita tan importante como esta, ¿cuánto de ridículo te ha parecido la polémica en torno al catalán?
2: Bueno, pues después de los dos días que ya prácticamente llevamos en Barcelona y viendo cómo se ha manejado el Papa,
1: ¿verdad?
2: Ridícula completamente, patética, esa es la verdad.
1: Y lo bien que lo han hecho, y que lo está haciendo.
2: Vamos. Creo que se ha encontrado una fórmula totalmente equilibrada.
1: Lógica.
2: Lógica, claro. Que respeta todo y que es lo propio, además, de lo que hace el Papa en cualquier lugar. Y se ha esforzado, además.
1: Ojo,
2: esforzado.
1: Y que nadie se apunte el tanto, porque yo estoy convencido que esto está previsto desde el minuto menos uno.
2: Vamos.

0: i de totes les altres diòcesis amb seu a Catalunya la seva visita a la nostra terra.
1: Le agradece en nombre de la diócesis de Barcelona y de toda Cataluña su visita.
0: Els seus gestos i les seves paraules són certament una bona llavor que queda sembrada als nostres cors.
1: I vull agrair també... Les paraules del papa han quedado sembradas en nuestros corazones, en nuestros cuerpos.
0: El meu predecessor, el cardenal Martínez Istac, que va tenir juntament amb la Junta Constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea de cerrar el techo i poder entonces traer al Papa Benedicto XVI.
1: Le ha agradecido al cardenal Martínez Istac, su predecesor, la obra correspondiente para poder celebrar este acto de hoy, ya hace años, claro.